Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lässe sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alphabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.

0: Las novitats der RTR.
1: Markus Behr demissionesche sco president comunal de Lyon. La Svizra terminesche la fase de gruppe sin l'en prim plaz ed era oz resti bel e fitch tjaud. Elles sisel, Mikrofon Florian

0: Happy Birthday, Schweizer Gofa. Vainus udiu pel jubilar Lian Eichenberger de Quera, che festive schotz siu tschunavel anniversari. E nus de der terjain tot bien aluina bunanciata de scoletta. Vostat lai zerter las gratulaziuns la djevia als ventje tschun de zirkledur e oz vainus schengedjau in scadiola de derter. Telefonau per ella o Edith Fliri de Santa Maria, ella o gratulau de siu fill.
1: So, nu jo vis rai na Sandro tot al bun, buna sandà i blef la jair con sia familia e til jo vis rai un bel dio.
0: Della scadiola asce Pia Sandro Fliri de la Vin Selegra, quai a cajun de siu 37 anniversari.
2: Per vos, cun vos.
0: Adossas en las lingias de telefon aviartas, anconoscivus etze cice festivesse natalezi oz als ventje tschun de Zirkledur, avus gratulassas budien telefonai de me ossa al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

El Soldanella Schottisch de la Capella, Soldanella Divisau de la Hilde Tscharner de Ferdegn. Ella o gratulau del Abraham Gustegn de Donat sen siu 63 aniversari.